0: Chanta, chanta, nin, gina que estem que a veure quan que ximpom en cotirina que haig un lucito pico no està per el xisenc, man, aixa, ganyan, aixa, gemilien, aixu.
1: Ja està, caipina, que gens, Juliancito, no, que no, és que...
0: Ah, Julián, Julián, ja.
1: Que xecos pa que ens s'ha passat, però ja, quan que som bastant a paicucos pa que som xic,
2: ja? Ja, ja, ja, ja, Luisito.
1: Ja, ja, caipina, que haixen, aixa, i... Hampi.
2: Eso es, aixeta,
1: conxeta, punt, que aixecamos. Ja, ja, ja, ja, listo, listo, nosaltres que aixecamos.